0: No cifra en 1.430 las personas fallecidas y más de 3.000 los heridos. Además, son 6 los españoles fallecidos. Daniel González.
1: Y 133 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los trabajos que no han cesado en la zona cero de los terremotos trabajan equipos de hasta 17 países, entre ellos de España, de la UME, 59 militares, que esta pasada madrugada han podido ayudar en el rescate de 2 personas, un hombre y una mujer, Adelaida, atrapada bajo los escombros desde hace 72 horas.
2: Adelaida.
3: Muy bien.
2: Estamos ya aquí. Muy bien, muy bien. Estamos aquí.
4: Ahora me voy a
5: quitar. Ahora sacando sus cosas.
6: Ahora se termina y se recoge.
1: La ayuda internacional que sigue llegando a Venezuela, y hace unos minutos en X, la alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Kaya Kallas, ha anunciado que la Unión ya ha movilizado 5 millones de euros en asistencia de emergencia para las comunidades afectadas. También ha informado que el sistema satelital Copernicus está apoyando a los equipos de emergencia al ayudar a mapear los daños y dirigir la asistencia donde más se necesita.
0: Y continuamos en el exterior. La madrugada de este domingo ha dejado nuevos ataques de Irán contra países del Golfo, en lo que es ya una nueva escalada en el conflicto. Javier Jiménez.
7: Y que parece no respetar el acuerdo firmado con Washington el pasado 17 de junio. El ejército de Bahrein anuncia esta mañana que ha interceptado proyectiles, y Kuwait denuncia la incursión de amenazas aéreas en su territorio. Sonido de las alarmas antiaéreas que han sonado después de que la Guardia Revolucionaria Islámica haya marcado esta madrugada nuevos objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico como respuesta a los ataques que el Comando Central Norteamericano ha llevado a cabo contra activos iraníes en el Estrecho de Hormuz. Desde Teherán defienden su soberanía y Donald Trump, en su tono habitual, vuelve a amenazar. Si tienen que acabar militarmente el trabajo, dice, Irán dejará de existir.
0: Y hablamos ahora del tiempo, porque después de días de calor abrasador, por fin ha llovido en París. La ciudad recibía así las primeras gotas. Una alegría que Malena Álvarez no borra las temperaturas de récord que se están alcanzando en toda Europa y sus consecuencias.
8: Sí, acabamos de conocer un primer balance en el que las autoridades francesas asocian este calor extremo con el aumento de los fallecidos. Desde el miércoles en el país se registraron 1.000 muertes más de lo habitual. En Alemania, Dinamarca, República Checa y Suiza se han alcanzado máximas históricas. El alivio de la lluvia también ha llegado a España. Hoy hay 4 comunidades en alerta naranja por tormentas, acompañadas de rachas de fuerte viento. Aragón, Castilla y León, La Rioja y Navarra.
0: Esto es todo por nuestra parte. Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
9: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
10: Com esteu? Molt bon dia, són les 9 i 5 minuts. Els veterinaris de les Balears reclamen ser considerats professionals sanitaris. Asseguren que en les darreres dècades les tasques i la consideració social d'aquests professionals ha canviat molt i el sector ja no es dedica exclusivament a tractar amb animals emprats en finalitats ramaderes i agrícoles. Tot això quan el Col·legi de Veterinaris de les Balears adverteix que la taxa de suïcidi entre aquests professionals és 4 vegades més alta que la de la resta de col·lectius. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest diumenge, dia 28 de juny. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Palma, 33 a Maó, 31 graus a Eivissa i 29 graus a Formentera. Les temperatures continuen elevades, especialment a la illa de Mallorca, on es podran arribar als 38 graus de màxim. Avui continua el temps estable, dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
10: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 26 graus a Eivissa, Formentera i Maó i 28 a Palma. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. Els veterinaris de les Balears reclamen ser considerats professionals sanitaris. Asseguren que en les darreres dècades les tasques i la consideració social d'aquests professionals ha canviat molt i el sector ja no es dedica exclusivament a tractar amb animals emprats en finalitats ramaderes i agrícoles. Avui dia són molts els ciutadans els que disposen d'animals de companyia a casa, un fet que, expliquen, els implica més feina, a més d'una càrrega emocional afegida. De fet, el Col·legi de Veterinaris de les Illes adverteix que el risc de suïcidi entre els veterinaris quadruplica duplica el de la població general. Les raons? La creixent especialització que cada vegada és necessària per desenvolupar la seva feina, a més de la càrrega emocional extra que suposa fer feina amb la mort gairebé a diari. Així ho explica la vicesecretària del Col·legi de Veterinaris, Anna Sancha.
6: Nosaltres tenim el hàndicap de que tu saps que pots fer molt més per aquest animal, però que la sanitat és cara i les persones ho han de pagar. Entonces, moltes vegades diuen, bueno, pues, fins aquí, o no puc més, i això també crea fatiga per compassió. Te sents com responsable de no poder donar més degut a diferents aspectes, entre ells l'econòmic és molt important.
10: En aquest sentit, assegura que mantenir un animal de companyia és molt car i per això demana que per tal de reduir el nombre d'eutanàsies que de vegades es practiquen per la impossibilitat de pagar un tractament adequat, es redueixi l'IVA del 21% que actualment han de cobrar, que consideren de luxe. Més coses. Benamics ha adjudicat el seu rei d'or Pepa Charro, coneguda també com la Terremoto de Alcorcón, i el bar Fletxes en reconeixement a la seva trajectòria per generar espais segurs d'oci i reivindicació segurs per a les persones LGTBI. D'altra banda, el seu rei rosa ha recaigut sobre el CEIP Sant Jordi de Palma en reconeixement a la feina que ha fet el centre durant tot l'any envers la sensibilització dels infants sobre el col·lectiu i la formació en diversitat. En canvi, el Dimoni Rosa, que enguany ha anat en contra de les agressions LGTBI-fòbiques, en aquest Dimoni Rosa, hi estaven nominats el president del Parlament, Gabriel Lesen, i el batlle de Palma, Jaime Martínez. Així ho explica la portaveu de Benamics, Tatiana Casado.
12: Trobam que cap agressió pot quedar sense resposta i l'auge de l'extrema dreta està impatint un augment de discursos d'odi, està impatint insultos a xarxes socials, cops, violències, i trobam que ja estaria, no? Estem a segle XXI i que les lleis que tenim no hauríem d'estar condemnant aquests esdeveniments.
10: Tot això en una gala d'entrega d'aquests premis que se va celebrar per primera vegada a Manacor. Benamics va tornar a criticar l'Ajuntament de Palma per les irregularitats que, diuen, han detectat sobre l'organització de la verbena que se va fer a Hora Baixa a la plaça Major de Palma.
12: Bueno, no ens pareix que la contractació que s'ha fet s'hagi fet en el marc de la rebel·la, no? Que tradicionalment es feia el dia de l'orgull, el dia 28, i enguany han decidit que la feien un dia abans, han tret un concurs, s'ha presentat una empresa en 3 punts sobre 100 i encara i així els hi han adjudicat el contracte, no?
10: Una gala reivindicativa que va comptar amb el pregó a càrrec del músic mallorquí Baldo, que, per cert, avui, Hora Baixa, 2 manifestacions recorreran el centre de Palma. Més coses. Una nina de 6 anys ha estat localitzada a Kosovo víctima presumptament d'un delicte de sostracció parental per part del seu pare. Segons informa la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, l'home hauria ficat la seva filla dins un cotxe i varen abandonar Mallorca en vaixell. Els agents asseguren que el progenitor hauria planejat aquesta fugida durant molt de temps, donat que va adoptar nombroses mesures de seguretat per dificultar la seva localització. Entre elles, l'home va treure un dispositiu de localització que la menor duia dins la motxilla i el va enviar per correu al Marroc amb l'objectiu d'entorpir la investigació, donat que ell va seguir una ruta diferent. A més, va canviar la seva apariència física per evitar ser identificat. Així ho explica la Guàrdia Civil de la Policia Judicial, Verónica Domingo.
13: Que no lo había hecho, no había sido algo de manera sin pensar, sino que lo había estado planeando, lo había planificado con bastante tiempo de antelación. Utilizó bastantes medios de ocultación para sacar a la niña sin que fuera grabada, sin que se le pudiera ver, sin utilizar su pasaporte ni su identificación.
10: En successos, un motorista està en estat molt greu després d'haver patit un accident al quilòmetre 8 de l'autopista del Llucmajor. Segons informa el servei SAMU 061, ha estat una persona que ha donat l'avís de vers les 5:30 de la matinada que s'ha trobat amb l'home estès en terra i encara conscient. I també vos hem de contar que 3 dones embarassades que viatjaven a bord d'una pastera que va ser localitzada a Hora Baixa han estat traslladades a Son Espases. L'embarcació va ser interceptada passades les 6:30 de l'Hora Baixa en Aigües de Cabrera. Aquesta, segons informa delegació del govern, és la 6ª i darrera barca arribada a les costes de les Balears ahir. Les altres 5, recordem, varen ser interceptades en aigües d'Eivissa i Formentera. Així, només ahir varen desembarcar a les illes un total de 102 migrants, tots ells d'origen magrebí. En el que duim d'any, ja han arribat a les illes 2.615 persones a bord de 138 embarcacions. I en els esports, primeres declaracions del nou entrenador del Reial Mallorca, Luis García, després de la sortida sobtada i inesperada del seu antecessor, Martín de Michelis. En un vídeo difós pel club, el tècnic s'ha mostrat molt il·lusionat de poder encetar aquest projecte en un club que, ha dit, considera que és casa seva. Admet que el fet d'estar a segona divisió no posarà precisament fàcils les coses a l'equip i diu que, tot i que encara no coneix quina plantilla tindrà, treballarà per un equip que sigui, ha dit, protagonista.
14: Para crecer tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la segunda división, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que los últimos 6 equipos que han descendido, los últimos 2 años ninguno ha ascendido, sigue en segunda división, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría, tener mucha ilusión, como he dicho, trabajar muchísimo y ser más humildes que nadie.
10: En tenis, Alejandro Davidovic ha aconseguit el seu primer títol ATP després d'haver derrotat ahir a l'estatunidenc Ethan Quinn per 7-6 i 6-3. Davidovic fa història i es converteix així en el primer espanyol que conquereix el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. En haver acabat el partit, el tenista malagany va reconèixer que el camí cap a la victòria no ha estat fàcil, però en fa un balanç molt positiu.
15: Creo que ha sido un partido muy exigente, también el primer set con muchos nervios y bueno, cuando he ganado también el primer set, pues el segundo estaba más tranquilo y sabía que lo tenía que dar más de su nivel para poder ganarme hoy.
10: I en ciclisme, Mavi García i Marina Guerau brillen al Campionat d'Espanya en ruta que se va disputar ahir a Savignànigo, Aragó. D'una banda, Mavi García va arrossar el pòdium amb una quarta posició a només 6 de la vencedora i de l'altra, Marina Guerau va quedar octava. Les mallorquines s'han tornat a situar entre les millors del panorama nacional en un dia en què la victòria la va assolir Mireia Benito, que va completar un doblet nacional després d'imposar-se a la contrarrellotge. I moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda cultural del dia. Avui se fa l'avançada de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest en la projecció del llargmetratge The Moment i de 3 curtmetratges inclosos al programa Where Talent Ignites. També hi haurà les actuacions musicals de Sideways i Aina Losanj. Serà a partir de les 7:30 de l'hora baixa i també andrats dins les festes de Sant Pere. Actuen Gin Tònics, Rock Brut i Mojinos Escocios, que sentiu de fons amb aquest xou-xou. I doncs amb aquesta música de Mojinos Escocios nosaltres acabam. Recordeu que les notícies de les Illes tornen a partir de la 1:30 amb el Radio Diari Migdia. Fins després.

0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com està? Un molt bon dia. El col·lectiu LGTBI tomarà els carrers de Palma avui hora baixa per celebrar el Dia de l'Orgull. Dues manifestacions partiran des de la plaça d'Espanya fins a arribar a la plaça de les Columnes i també a la plaça de Cort. Un orgull que enguany ha estat marcat pel conflicte que ben amics ha mantingut les darreres setmanes amb l'Ajuntament de Palma per mort de la celebració del Dia de la Verbena. Una divisió que ja es va significar ahir amb la no participació de ben amics a la Revalda de Palma. Ho va fer a Manacor, on varen fer entrega dels ciurells i el dimoni ros. És la notícia amb la qual encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 28 de juny. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla Xavi Ara. Abans de res, repassam altres notícies del dia en titulars amb Marta Salas. Bon dia.
2: Bon dia.
0: S'allunya del seu propòsit inicial.
2: Un estudi de la UIB revela que les inversions que es fan gràcies al que es recapta de la ecotaxa deixa de banda problemàtiques locals tan importants com l'habitatge i la protecció efectiva del territori envers el creixement turístic sostenible.
0: Successos.
2: Tres dones embarassades que van arribar ahir en pastera han estat traslladades a l'hospital de Son Espases.
0: I en els esports?
2: El jugador del Mallorca, Takuma Sano, abandona el Mallorca gairebé 10 anys. Dos anys després de la seva arribada, el seu pròxim destí serà el Sanfrís Hiroshima.
0: Gràcies, tot un ampliem aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes elevades, especialment a la illa de Mallorca, on es podran arribar als 38 graus. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 33 de Maó, 31 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dilluns baixaran lleugerament les temperatures. 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 32 graus a Maó i 29 a Formentera. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat i possibles boires durant el matí. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Formentera, 22 graus a Palma i 21 a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb les temperatures del mateix. Tenim 28 graus a Formentera, 29 a Eivissa, 31 a Maó i 34 a Palma. El col·lectiu LGTBI tomarà els carrers de Palma avui hora baixa per celebrar el Dia de l'Orgull. Dues manifestacions partiran des de la plaça d'Espanya fins a arribar a la plaça de les Columnes i també a la plaça de Cort. La primera d'elles, convocada per Orgull Crític, que enguany marxarà sota el lema Sense Permís Revolució Queer, sortirà a les 6:30, farà referència a l'opressió que diuen viu el col·lectiu a nivell internacional a països com Palestina o als Estats Units, amb lleis d'estrangeria que diuen violenten els seus drets, carreguen també contra la instrumentalització del col·lectiu. La segona de les marxes, convocada per ben amics, sortirà a les 7 sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Aquesta acabarà a la plaça de Cort, on s'evidenciarà el conflicte que l'entitat ha protagonitzat amb l'Ajuntament en els darrers mesos. Un conflicte que ja es va escenificar ahir amb la no participació de ben amics a la Revalda de l'Orgull que va tenir lloc a la plaça Major.
2: Comptar amb diversos espectacles de drag queens i les actuacions musicals del Tesorito de la Isla, Chris Mental Drag i la DJ Imma del Valle, entre d'altres. Tot això precedit per un pregó a càrrec del cantant Baldo.
4: L'any passat, el meu amic Domi Shameless i jo, a unes festes de Peguera, ens vam denunciar a Abogados Cristianos per la roba i la música amb la que actuaven. I fa uns mesos em varen fer mal a una porta d'un bar amb tres tios ficant-se amb el meu cabell i aspect físic. No podem tornar enrere, hem d'aixecar-nos.
2: En paral·lel, ben amics celebrava la seva pròpia rebel·la a Manacor, on es va fer entrega dels tradicionals ciurells i dimonis. En aquest cas, el ciurell d'or va ser per a Pepa Charro, també coneguda com la Terremoto d'Alcolcón. El ciurell rosa ha estat per al CEIP Sant Jordi en reconeixement a la tasca en matèria de sensibilització que ha realitzat envers els alots. I pel que fa al dimoni rosa, enguany s'ha fallat en contra de les agressions LGTB fòbiques i estaven nominats el batle de Palma, Jaime Martínez i el president del Parlament, Gabriel Lesén. La portaveu de Ben Amics és Tatiana Casado.
5: trobam que cap agressió pot quedar sense resposta i l'auge de l'extrema dreta està impetint un augment de discursos d'odi, està impetint insultos a xarxes socials, cops, violències, i trobam que ja estaria, no? Estem al segle XXI i que amb les lleis que tenim no hauríem d'estar condemnant aquests esdeveniments.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: La destinació de l'impost de turisme sostenible s'allunya del seu objectiu real. Cada vegada es destina més per promocionar el creixement turístic sostenible i deixa de banda problemàtiques locals com la protecció efectiva del territori i la crisi de l'habitatge. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn d'un estudi elaborat per la UIB, al qual s'ha fet una comparativa entre les inversions públiques que s'han realitzat en els darrers 10 anys i les demandes de la societat civil.
2: L'estudi posa de manifest que les inversions derivades de l'ecotaxa van més lligades a un concepte de creixement turístic, tenint en compte criteris de reducció d'impacte ambiental, tals com innovació tecnològica i eficiència o la reducció de la petjada de carboni. Però és que no es qüestiona el volum total de turisme. Un fet que xoca, segons explica el coautor de l'estudi, Marc Fuster, amb els objectius principals que perseguia la implantació d'aquest impost.
6: L'impost va néixer cap a una orientació més centrada des de la dimensió ecosocial, finançant projectes en protecció mediambiental, de gestió de l'aigua, inclús de la construcció d'habitatge públic, però els darrers anys aquesta orientació ha canviat i les inversions s'han desplaçat de cap a més projectes orientats a la competitivitat, modernització i, en el final, de cap al creixement econòmic.
2: Fuster assegura que perquè l'impost esdevingui una eina real de justícia social i ambiental cal una major transparència sobre la destinació final d'aquests dobles i també una major participació ciutadana.
6: I després prioritzar projectes que reduïsquin realment l'impacte ambiental. Lluny, per exemple, de finançar projectes relacionats amb la recerca, per exemple, de nous nichos de mercat turístic, com pugui ser turisme mines o turisme de congressos, tot lo relacionat amb el tema de l'economia, de l'economia blava, i realment centrem-nos en les problemàtiques que tenim identificades.
0: I no deixem de parlar de medi ambient, perquè Son Sardina s'oposa frontalment al pla pilot de transport de fems d'Eivissa cap a Mallorca. L'associació de veïnats denuncia una important manca de transparència perquè, entre d'altres coses, diuen encara no se'ls ha informat sobre la quantitat de fems que passarà directament per devora les seves cases. Critiquen també el fet que el fems arribi a granell i no embalat, de modo que, lamenta, és més probable que acabin proliferant les males olors i les filtracions de líquid. Asseguren que dur el fems d'Eivissa cap a Mallorca no suposa arreglar el problema de l'abocador de Canaputxa, que assegura mai ha arribat a posar en marxa un projecte d'economia circular. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
7: O sigui, és com a traslladar tots els fems cap aquí, traslladar el problema cap aquí. És vera que tenim una incineradora amb 4 forns i que té capacitat de moment, però no és només crema. Després, això suposa un depòsit, suposa unes escòries que s'hauran d'assolir.
0: En canvi, des d'Eivissa Preservation no tenen una postura clara sobre el trasllat dels residus. Diuen que el problema és més estructural i que la solució no és ni la incineradora ni el trasllat, sinó la reducció dels residus, tot tenint en compte que Eivissa està en una situació límit. Amb dades del 2024, es varen produir fins a més de 600 quilos per habitant. Això és un 7% més que la resta de les Balears. La presidenta d'Eivissa Preservation és Imma Saranova.
8: Eso no quiere decir que porque se empiecen a llevar los residuos ahora a Mallorca no se vaya a ejecutar una incineradora. Lo que nos inquieta es el tamaño de la incineradora y cuál es el volumen de residuos que va a poder generar. Y nos inquieta también que la posibilidad de la incineradora haga pues que se pierda el foco en estos objetivos de reducción de residuos que son urgentes.
0: En successos, la Policia Nacional ha detingut un home avui vespre a Palma acusat d'agredir la seva exparella, sobre la qual tenia una ordre d'allunyament. Segons detalla el cos policial en un comunicat, l'home va demanar a la dona que el deixés passar per recollir pertinences seves, però una vegada dins es va tirar de muntella i la va agafar del coll. La dona va aconseguir alertar els seus companys de pis i l'home, que va anar a ajudar-la, va rebre diversos cops de puny a la cara. Quan va fugir, l'agressor va rompre un vidre i es va fer un profund tall al bíceps que els agents varen aturar amb un torniquet quan varen arribar.
2: Un motorista està en estat molt greu després d'haver patit un accident al quilòmetre 8 de l'autopista de Llucmajor. Segons informa el servei SAMU 061, ha estat una persona que ha donat l'avís de vers les 5:30 de la matinada que s'ha trobat a l'home estès en terra i encara conscient.
0: I Lico, el fill de la Paca, ha quedat en llibertat provisional després que ahir tornés a ser arrestat per un enfrontament amb dos joves i haver-los amenaçat amb una pistola. Francisco Tomás Fernández va fugir al poblat de Sombany en un cotxe on va ser detingut. La pistola va resultar que era d'aire comprimit i com que els agredits no van presentar denúncia, Lico ha quedat en llibertat. I també vos hem de contar que tres dones embarassades que viatjaven a bord d'una pastera que va ser localitzada a Hora Baixa han estat traslladades a Son Espases. L'embarcació va ser interceptada passades les 6:30 de l'hora baixa en Aigües de Cabrera. És una de les 6 que varen arribar ahir i que se suma a una que ha arribat avui matí a Formentera. En total, entre ahir i avui han arribat a les costes de l'arxipèlag un total de 123 migrants irregulars a bord de 139 embarcacions. Tres refugis antiaeris de Palma, Marratxí, Solla i Inca seran catalogats pròximament per part del Consell de Mallorca, tot amb l'objectiu d'incrementar el seu nivell de protecció i de poder donar a conèixer aquestes peces del patrimoni illenc procedent de la Guerra Civil a la societat.
2: La majoria d'aquests refugis, segons la institució insular, es troben a una profunditat mínima de 6 metres per davall del nivell del carrer i molts d'ells no són visitables ni són accessibles. Aquesta catalogació obligarà a tothom que trobi un refugi a comunicar la seva existència. Així ho explica l'investigador Tomeu Fiol.
9: Aquesta és la situació, que com que els refugis no estaven protegits, qui els troba o no diu res o tanmateix els torna a tapar. Ara, en el moment que ja quedin reconeguts, ja no podrà ser així, intervendrà patrimoni i patrimoni dirà el que s'ha de fer amb aquests refugis, no?
2: I aquests 33 són només el començament, segons les estimacions de Fiol. Només a Palma hi ha al voltant de 130 refugis públics i 600 de particulars.
9: Ara mateix, refugis que se puguin visitar n'hi ha molt poquets i tots ells estan dins edificis, no? De vegades són edificis públics que tenen un refugi de l'edifici i que se poden visitar. Estaríem parlant, per exemple, del refugi que hi ha al Palau del Consell de Mallorca o del que hi ha al Museu del Baluar. Però refugis públics enmig del carrer no n'hi ha cap que se pugui visitar.
0: I en els esports, en futbol, el jugador del Mallorca, Takuma Asano, finalitza la seva etapa al club i se'n va al Sunfrizz Hiroshima. El japonès parteix havent disputat 46 partits, els quals ha marcat 3 gols i ha repartit 2 assistències des que va arribar al club a l'estiu del 2024. En tennis, Alejandro Davidovich ha aconseguit el seu primer títol ATP després d'haver derrotat ahir a l'estatunidenc Ethan Quinn per 7-6 i 6-3. Davidovich fa història i es converteix així en el primer espanyol que conquereix el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships. En haver acabat el partit, el tenista malagany va reconèixer que el camí cap a la victòria no ha estat fàcil, però en fa un balanç molt positiu.
10: Creo que ha sido un partido muy exigente, también el primer set con muchos nervios y bueno, cuando ganó también el primer set, pues el segundo estaba más tranquilo y sabía que lo tenía que dar más de su nivel para poder ganarme hoy.
0: I en ciclisme, Mavi Garcia i Marina Guerau brillen al Campionat d'Espanya en ruta que es va disputar ahir a Sabinyànigo, Aragó. D'una banda, Mavi Garcia va arrossar el pòdium amb una quarta posició a només 6 segons de l'avançadora i de l'altra, Marina Guerau va quedar octava. I moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda cultural del dia. L'Obra Cultural Balear celebra avui a Hora Baixa a les 8 un concert homenatge a Joan Alcover a la Catedral de Mallorca en el marc de les commemoracions del centenari de la mort del poeta i del centenari de l'estrena musical de La Balanguera. El programa del concert inclou en la seva primera part la interpretació de la sinfonia La Serra de Tramuntana d'Antoni Mairata a càrrec de la jove orquestra de Balears, l'Orfeó de la Universitat i la Coral de Sant Joan. L'entrada és gratuïda fins completar l'aforament. Les portes de la seu s'obriran quan faltin 20 minuts per les 8. I doncs bé, aquest càntic de la Balanguera ens acomiadam. Recordeu que les notícies de les Illes Balears tornaran demà ben prest a partir de les 7:25 del matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Ara quedeu en companyia del programa cultural Círculos Concèntricos. Molt bon diumenge a tothom.